0: un cop per l'ero, difusat lo diluix a 10 euros e lo dixate a 7 euros del xer.
1: Sur Radio Albicès
2: 95.4
0: 104.2
1: e tobe sur www.radioalbicès.com
2: Un cop per l'ero.

0: Occitanie.
1: Escuta Radio Albigès.
2: Uauauà, radioalbigès.com.
1: Freqüència 95.4 e 104.2 FM.
2: Escuta Radio Albigès.
1: Dam Paulín Curtial e
2: Ali de Sants.

Radio Albitzech e sus escutaires. Din mon emissiu Troces de Lengos, que podes escutar l'udilus a 10 euros e l'udilus a 28 euros, sen en direct, duei, a Tanus, piloto entre Albitzech e Nauselo, palen de Caramaus, per vos fa partezza la visita d'un museu, la Cabano. La Cabano descriu decenos de la vida rural del temps passat, en carro, un cop de mai, nostre patrimoni. Aquí l'emissiu número 12 sus la Cabano de Tanus. Tornant truba tutto l'equipo, tutte los fundadus que nos presentan lo museu, a me los diferents mestiers d'un copero.

0: Mon papa imprego palà, meteixo lingua que sa mamma. Ama y amaga do l'altro, vidi ma buco per la meliu clama.
1: Mon papa imprego palà, meteixo lingua que sa mamma. Ama y amaga do l'altro, vidi ma buco per la meliu clama.
2: Mon papa imprego palà.
1: Sa mamma imprego palà. Ma tata imprego palà.

escutats en silenci, vull fer la descripció de l'ora que començo.